0: Així, amb aquesta música volem xerrar dels nostres pobles, dels nostres municipis i bueno, també de llogarets, en definitiva, on puguem arribar, no? I en aquest cas, posam en contacte amb Mari Tomell, la Vallès pedània de Caimari. Mari, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia a vosaltres.
0: Bueno, per començar, com estàs?
1: Bé. Preparant, fent feina, preparant coses.
0: Preparant codi, precisament, de això volem xerrar amb tu, perquè no aturau a Caimari, i bueno, ja estem en ple estiu, i això també significa xerrar de festes, no, Mari?
1: Sí, començam les festes de la Mare de Déu d'agost, ja començam, l'esperem de dia 9 a dia 16 d'agost.
0: Ahà. Serà una setmana sencera, pràcticament, no?
1: Una setmana sencera, sí.
0: I, bueno, i què hi ha que destacar d'aquestes festes d'agost, de la Mare de Déu d'agost?
1: Pues, per exemple, dia 9 fem el que és, que vam dir un menjar, fem una caminada popular,
0: sí.
1: Tots dins els carbonets, després fan una correguda per dins muntanya, que també la preparen els carbonets, se traïu, que la fem cada any, i tindrem moltíssima gent, pues l'altre dia hi havia 400 i pico de persones escrites, que varen dir,
0: sí.
1: O sigui, que era una bona festa.
0: Molt bé.
1: Després, el vespre feim el pregó de festes, i nosaltres feim tapes en el bar el mateix diumenge. És a dir, aquest diumenge estem dia. I el dilluns feim una diada ciclística infantil per Jalot,
0: sí.
1: Com farem la semifinal de Fumbito, i un torneig de gust, Pareixis i Loteria La Fresca. O sigui, que haurà tota aquesta cosa, però seria millor que vulgui jugar.
0: Molt bé.
1: I després tenim els dimarts, perquè ara diguem que ja fa molt dia, tenim també més jocs infantils, el torneig de truques fins al final, un gincama per joves, i s'acullant el pinça bonat, que això els joves de primària tenen molta tradició.
0: Molt bé, molt bé.
1: Després tenim els dimecres, que farem una volta en moto, i sortirem de la plaça fins a que el restaurant que s'ha mitjat de lluc,
0: sí.
1: Que fa un refresc. O fa un refresc i m'ho dona un refresc.
0: Molt bé.
1: I he fet anar fins allà i participo bastant en motos de primari, motos antigues, vespes, mobiletes, de tota classe de motos d'aquestes. I a més, aquest dia és que dic que surten més vespre dins primari. Després tenim el vespre, primari Beach, que ho deien nosaltres. Hi venen tres videojockeys, en Biel Martorell, en Robert i Nellés.
0: Molt bé.
1: I llavors tenim els dijous, la correguda de llores, després de lots, pintes en moto, després tenim els... deixeu-vos més aquí, que hi ha tantes coses...
0: Sí, hi ha moltes activitats, la veritat,
1: Tenim el sopar popular, que tenim el sopar popular dijous,
0: sí.
1: Que cadascú d'una cosa de caseva.
0: Molt bé.
1: I la programa de mira la plaça i se compartia menjant tots els veïnats de primari.
0: Perfecte.
1: I llavors, diguem que hi ha aquesta festa grossa que nosaltres hem anat de primari, que és la nostra festa, les camisetes i això.
0: Molt bé.
1: Feim un torn, com un torneu de camisetes, tots els quintos de primari se fan camisetes.
0: Val.
1: Les tres millors camisetes, les donem un premi, i així almenys cada any feim aquest concurs de camisetes.
0: Està bé.
1: I llavors venen el vespre, venen en el Vicabac, ve la situació de la Mujer de Verde, enrocats,
0: sí.
1: Cinco i Dijoque i Noloreto.
0: Molt bé.
1: I el dia principal que és la nostra patrona és el dissabte.
0: Sí.
1: El dissabte tenim la cerceria de Jeremies, després tenim un ofici per la gent gran, l'Iguerri, després farem l'homenatge a la gent gran a la plaça de Caimari, que venen totes les seves famílies i tot.
0: Sí.
1: A vegades farem un homenatge que donem una cimà, una botella de cava, que donem berenar, allà a Vall de Bot, o sigui que està molt bé. I després del vespre farem un ball pescadat, que deien altres, ball de casats.
0: Sí.
1: I molt bé, Mar Blau i este d'ell.
0: Molt bé, molt bé.
1: Diumenge es conta contes infantil a càrrec dels caparrots de Caimari, els caparrots carboners,
0: sí.
1: Que faran el Guadideo. Després tenim més, però que tenim més.
0: Déu-n'hi-do, un programa de festes ben carregat, vull dir que...
1: No. Final de festes tenim un festival infantil que les nines de Caimari, que són de l'opera de 7, de 8, de 9 anys, m'agafen els al·lots petit del poble, sí, ensenyen a ballar, sí, i fem aquest festival infantil en el poble.
0: Molt bé, molt bé.
1: I que l'any passat hi va haver molt de participants, i jo, després d'això també farem un concurs de DJs.
0: Ah.
1: O sigui, que és qui se vulgui apuntar DJ de 10 a 15 anys.
0: Mira,
1: per joves, perquè n'aprenguin.
0: És futur, és futur. De... es relleu, que ja, ja empenyen ja.
1: Sí, sí. I això ho feim a la plaça del poble.
0: Està bé, està bé.
1: Jo després que vam a la traca final i ja s'han acabat la festa. I vaig dir bé.
0: Molt bé.
1: Però vamos, hi ha unes festes que es pot dir que hi ha unes bones festes.
0: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que avorrir no mos avorrireu, a Caimària.
1: No mos avorrireu.
0: No, no, no.
1: Tenim bastant d'esport i vols saber coses per jugar, hi ha coses per tothom, per això
0: sí, sí, sí, sí, sí.
1: Procurem tenir tothom un poc content.
0: I sobretot també li donar molt protagonisme, a part de les tradicions en aquestes festes, és la música, perquè pràcticament quasi cada dia teniu sí, concert, DJs, etc.
1: Exacte, tenim el Festival Beach, que és per més jovenets,
0: sí,
1: després el dijous, després de el sopar popular, va haurà violínia també, haurà violínia,
0: sí,
1: i jo se'n ve en Jaume Grau de Mancó,
0: sí,
1: Societat Anònima que diuen, ve, sí, tenen també,
0: sí,
1: a cantar un poc, i tenim moltes coses, o sigui, i és el divendres, que sí, que és el rock que surt tothom, que mai està petat, que grossa, que m'ho acaba a les 9 del matí, on està, que em van de la plaça per anar,
0: sí.
1: O sigui que és una bona festa i es diu i el dissabte per tota la gent més majoreta que va al ball de canats.
0: Perfecte.
1: Tenim tot un poc compensat.
0: Sí, sí, no, la veritat és que fa ganes d'anar-hi, eh? Vull dir que, i això que encara sí, queda un mes, vull dir que...
1: Estic convidat a venir, però que venim
0: molt pues, bé. A veure si fem un forat i mos apropam i xalam i gaudim un poquet d'aquestes festes de Caimari. Doncs seguirem xerrant perquè de ben segur que
1: sí, anarem... Després ja començarem a preparar
0: clar,
1: la festa.
0: Clar, clar, clar.
1: Després tenim a final d'any, si les coses no m'ho feien, hem de tapar el torrent de Caimari, sí, igual que el treball comentat,
0: sí,
1: final d'any,
0: sí,
1: si tot anava bé, taparíem el torrent, i clar, tenim un rai de coses.
0: Tenim moltes cosetes.
1: Està aturat, hem de fer molt de tu.
0: Clar que sí, clar que sí. Doncs, Mari, com sempre, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat, i l'ho dit, seguirem xerrant, i bueno, i a seguir fent feina pel poble.
1: Molt,
0: eh?
1: Molt bé, vol amb altres de la canal.
0: Molt bé. Fins una altra, Mari. Que vagi bé.
1: Fins una altra. Adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Ràdio Balears, la nostra ràdio.
3: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
4: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
3: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
5: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 1087. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
6: Escuchas Radio Balear,

0: més actualitat dels municipis aquí a la sintonia de Ràdio Balear, i ara ens anem cap a Santa Margalida per xerrar durant uns minuts amb el senyor Joan Monjo, que és el primer tinent balla d'aquest municipi. Senyor Monjo, molt bon dia.
1: Sí, molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, ja en ple estiu, i bueno, a part de la calor, hi ha temes importants, no?, en el municipi de Santa Margalida, i ara esteu, diguéssim, batallar per un problema d'ocupació il·legal, no?, en aquest cas a dos edificis que, bueno, eren edificis turístics i ara estan completament ocupats per diferents persones, que això provoca que hi hagi problemes, molèsties per als veïnats de la zona i també problemes d'insolubilitat, no?, de temes sanitaris, no, senyor Monjo?
1: Sí, sí. La veritat és que això són... Nosaltres a Santa Margalida, jo ja ho vaig dir fa 2 anys, tenim un greu problema, com tenen a quasi tot Mallorca, amb aquesta reglamentació, lleis estatals, que nosaltres, de qualque manera, estem obligats a complir, no els ajuntaments, sinó els jutjats. Sí. En la qual prolifera el tema d'ocupació il·legal. Uh-huh. I en concret aquí, en els dos edificis aquells que estan en el carrer Sant Boldó, uh-huh, en el carrer Espliego número 7, hi ha dos edificis que tenen 36 apartaments turístics, uh-huh, que se varen fer totalment legalment els apartaments turístics, un moment determinat, pues, deixen de ser turístics i se venen d'un en un, sí, sense permís de l'Ajuntament, uh-huh, i en la qual això no té permís de

0: d'haver els estius a fer feina, molts que no deuen tenir ni papers i que viuen de qualsevol manera en aquells edificis. Són edificis que no tenen electricitat i no tenen aigua perquè se va tallar fa més de 7 o de 8 anys, sí. En la qual aquells senyors el que fan és en camions cisterna pues, omplir uns, uns aljibes que hi ha allà sí. I produeixen electricitat amb plaques solars que ningú les ha donat permís i què fan amb això? L'aigua l'utilitzen per fer net i aquesta aigua després la tiren a dins una piscina sí. Que tenen allà de complexa i aquesta aigua fa que hi ha un munt de mosquitos en l'estiu que tots els veïnats estan molt preocupats perquè les afecten negativament les condicions de salubritat que tal. Jo crec que s'ha de posar remei en aquell tema i això ja és una vergonya nosaltres tenir aquesta situació a dins Sant Boló. Crec que des de l'Ajuntament haurien de ser un poquet més imperatius en el tema i han d'evitar aquestes coses. Estem amb això, estem amb això, però crec que les mesures que s'adopten són massa suaus i això no arreglaran res mai.
1: Perquè en aquest cas de l'ocupació és l'Ajuntament que diguéssim té la competència o pot fer alguna cosa per evitar o per desallotjar en aquestes persones d'aquests dos edificis?
0: No, aquest és el problema. Clar. És que l'Ajuntament no té la competència. L'Ajuntament té altres competències. Per exemple, evitar que vagin camions cisterna en aquells edificis. Això és competència de l'Ajuntament. Sí. Perquè com que això és un sòl urbà, la llei el que t'està dient és que l'aigua que utilitzin a dins un sòl urbà a les cases ha de ser aigua subministrada per l'empresa o pel propi ajuntament que té les competències. Sí. Perquè tu ara imagina't que aquesta aigua pues, estigui de qualque manera enverenada, aquells senyors l'utilitzen i se moren. Sí. Això seria un greu problema en competència municipal a darrere. Sí. És a dir, jo crec que el que s'ha d'evitar és que se pugui subministrar el tema en camions cisterna i també totes aquestes plaques solars que han posat per damunt les teulades sense cap tipus de permís de un dia de vent fa volar una placa solar, pega damunt el cap de qualque veïnat, pues, tindrem un greu problema. Vull dir, jo aquestes mesures que s'han d'adoptar amb aquell tema no veig que s'adoptin, sinó tot el contrari, pareix que estem protegint els ocupes.
1: Sempre s'ha dit que tal i com està la llei avui en dia, doncs hi ha moltes veus que ho diuen, no? Que dona la sensació de que es protegeix s'ocupa en vez de qui són, en aquest cas, propietaris o, en aquest cas, ajuntament o veïnats de la zona, no?
0: I no hi posis cap dubte que és així. Jo, per experiència pròpia, sé que és exactament així. És a dir, aquí xerram molt de crisis de vivenda, que no hi ha vivendes i que tal, però, clar, si tots els propietaris que tenen una vivenda i poden passar sense llogar-la, doncs no la lloguen, perquè saben tots els problemes que poden tenir a posteriori quan la lloguin. Temes d'ocupats, no les paguen, les espanyen la vivenda, etcètera, etcètera. Això jo crec que són dos temes que van íntimament lligats. Sí. El tema de l'ocupació il·legal i el tema de la falta d'habitatges. No hi poseu cap dubte que si no hi hagués ocupació il·legal hauria molt més habitatges a l'abast de la gent normal.
1: I a més, que si ho han comentat també, aquests problemes d'ocupació il·legal també produeix aquests problemes en els veïnats de la zona, inclús arribant en el punt de conflictes que poden arribar a ser violents.

0: Violents, no? No sé si en aquest cas s'ha produït qualcun incident d'aquestes característiques, però bueno, hem sabut per altres llocs que ha succeït aquestes baralles, no?
1: No, es dient, jo que t'hem d'analitzar les coses així com són, jo que penso que la gent que viu allà ho fa de forma il·legal i tal, però tampoc no són molt conflictius en el tema de cridar, de fer renous, tal i qual. Qualcun sí, però la minoria. Vull dir, vàrem tenir fa una sèrie de mesos, 8 o 9 mesos, un incendi que varen tenir a dins un va afectar 2 o 3 més, un incendi provocat per mateixos ocupes que hi havia allà de dins. I això no afavoreix en res a que solucioni el tema. Però el tema és molt clar. Si aquí hi ha 36 apartaments, que són apartaments que estaven ben al seu dia, turístics i tal i qual, i aquí hi anessin a viure 36 famílies només que de 2 persones, ja mira si podríem arreglar un poquet el tema a la gent que vol vivenda i no en té.
0: Doncs hem xerrat d'aquesta qüestió en aquest cas, de l'ocupació il·legal que pateix Santa Margalida, en aquest cas, que bueno, esperem que puguem xerrar en una propera ocasió de que s'ha posat solució, no?, en aquesta qüestió. Joan Monjo, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Santa Margalida, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat, m'ho hagi explicat aquesta problemàtica, i l'esperem en una propera ocasió aquí a la sintonia de Ràdio Balear.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: más.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustín El Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.
4: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.

0: Aquest estiu Menorca torna a obrir les portes a 6 infants saharauis que participaran en el programa Vacances en Pau, una iniciativa que des de fa anys s'ofereix a fiats i fietes en els campaments de refugiats de Tindouf, l'oportunitat de passar els mesos més calorosos en famílies d'acollida. Però aquesta és només una part dels compromisos de la societat menorquina que manté amb el poble saharaui. Paral·lelament, el FES Menorquí de Cooperació continua desenvolupant projectes per reforçar la salut i la nutrició infantil en els campaments, en un context de crisi humanitària cada vegada més complex. Per xerrar de tot aquest tema, se'ns acompanya na Marga Benejam. Ella és gerent del FES Menorquí de Cooperació. Marga, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: Bueno, per començar, aquest dimecres arriben 6 infants saharauis a Menorca. Què representa el programa Vacances en Pau i quina importància continua tenint després de tant d'anys, Marga?
1: Bueno, significa donar una oportunitat a les fiets i fietes, que en aquest cas són 5 fietes i un fiet,
0: sí,
1: d'entre 8 i 11 anys, donar-los l'oportunitat de gaudir d'un estiu en pau i tranquil·litat i gaudir com infants. És una proposta, és una iniciativa, un projecte que en realitat defensa des de la infància, que tinguin benestar, que puguin tenir accés a la salut, i això és el que s'intenta en aquest cas concret des de Menorca, però també des de les Illes Balears, perquè hem de recordar que és un projecte que abasta totes les Illes Balears.
0: Marga, com és avui la realitat que viuen aquests fiets i fietes en els campaments de refugiats de Tindouf i quins són els principals reptes que afronten les seves famílies?
1: Bueno, la situació és molt dura. Imaginem aquí ara, en plena onada de calor, ens estem queixant tots, sí, perquè fa una calorada, i estem a 30 i pico graus, imagineu-vos en els campaments, en 50 graus en estiu. Vull dir que són realitats molt dures, sense aigua, que depèn de l'ajuda externa per la sanitat i per l'alimentació, mm-hmm, o sigui, per lo més bàsic, i l'educació, absolutament tot. Vull dir que són situacions tremendament extremes i dures que a nosaltres se mos fa fins i tot difícil des d'aquí poder veure-ho en totes les seves conseqüències. És dur, és molt dur, i més en un moment en què s'ajuda humanitària i la cooperació i la solidaritat internacional estan, bueno, se't qüestiona, sí, o estan de capa caiguda, el qual consideram terriblement greu i, bueno, i perjudicial per la societat en general.
0: Durant l'estada a Menorca, els fiets reben revisions mèdiques, una alimentació equilibrada i participen en activitats d'estiu. Quin impacte té això en la seva salut i benestar?
1: Bueno, molt. Tot i que pot ser com un oasi, saps? Un miratge enmig d'una realitat que ells, que el que comentàvem, molt dura,
0: sí
1: que et dona un poc de temps de relax i de baixar un poc ses defenses i gaudir de lo que són, d'infants. Sense, bueno, és cert que estan fora de les seves famílies, però les seves famílies al final és com si fos un campament d'estiu llarg, i així se't dona l'oportunitat de fer revisions mèdiques de tot tipus, oftalmològiques i també d'odontologia, i després també que puguin de gaudir d'activitats a prop de l'aigua i de la mà, que normalment no tenen. I un factor fonamental és que van a cases de famílies compromeses, que estan disposades a portar el seu temps i també recursos perquè fiets i fietes, bueno, tinguin un estiu tranquil, un estiu de benestar i que coneguin una altra realitat diferent a la seva.
0: Marga, moltes vegades xerra de Vacances en Pau com una iniciativa solidària, però també de denúncia. Per què és important continuar explicant el conflicte saharaui i la situació dels refugiats?
1: Sí, i tant. Clar, mira, durant molts anys el conflicte, bueno, va estar, durant una època va estar molt latent, estava com a molt present, sobretot dins la societat espanyola, però a poc, així com també ha anat baixant intensitat de les preocupacions que teníem a nivell de solidaritat o d'altres realitats, la realitat saharaui s'ha cronificat. És una crisi oblidada i cronificada. Fa 50 anys que estan en els campaments per una causa molt concreta, política molt concreta, que hi ha milers de persones que viuen en els campaments com a persones refugiades,
0: sí.
1: I és una manera, i el fet que vinguessin fiets i fietes a Espanya, el fet que venguin, és un recordatori de que aquesta realitat encara existeix. I és una manera de tornar a posar, encara que sigui durant dos mesos, els focus damunt una realitat, que és el que dèiem des del principi, que és terriblement dura i terriblement injusta.
0: Mm.
1: És una qüestió de com que els fiets i fietes són un recordatori de que no ens podem oblidar dels drets humans i de que hi ha gent que pateix realitats molt injustes i molt dures.
0: Les famílies que acueixen en aquests fiets i fietes, en aquest programa Vacances en Pau, arriba a sorgir un vincul molt estret i molt especial, no?, amb els fiets i fietes, Marga?
1: Sí, normalment és així, perquè normalment les famílies que acueixen no es deslliguen pràcticament mai després de... per voluntat pròpia.
0: Sí, sí.
1: No es deslliguen mai de les criatures que han tingut acollides a casa seva. A vegades repeteixen, a vegades no, però sempre, encara com que les criatures després tornen a les seves famílies, que no pot ser d'altra manera,
0: sí.
1: Però sí, sempre que sempre se manté un vincle de relació i moltes famílies després també visiten els campaments per conèixer la realitat allà, que ja us dic que és impactant, és molt impactant, i clar, i això, experiències d'aquest tipus te marquen i com a persona te fan, jo entenc també que te fan créixer,
0: sí.
1: I per tant és molt difícil després separar, no és molt difícil separar, i es crea evidentment un vincle personal més enllà del compromís que puguis tenir amb la causa del poble saharaui.
0: El Fons Menorquí de Cooperació també fa feina directament en els campaments a través del programa PISIS, que és el projecte de suport en el programa de salut infantil saharaui. En què consisteix aquest projecte, Marga?
1: Bueno, aquest és un projecte també de nivell balear, i el que cerca és garantir accés en els serveis bàsics de salut,
0: sí.
1: Reforçar la prevenció de la malnutrició infantil i enfortir les capacitats del sistema sanitari local. És el que dèiem abans, tot i que són accions humanitàries, d'allò que sense la intervenció exterior, l'ajuda exterior, tot això no ho tindrien, el que ens mou sempre és la defensa dels drets de les persones, i totes les persones han de tenir dret en aquests serveis que rellam bàsics de salut, d'alimentació i de tenir, un sistema sanitari més o manco forts per cobrir les necessitats de la població i especialment de la població infantil. En tot aquest programa s'arriba de manera directa i indirecta a 15.000 criatures, a 15.000 infants, i per tant té un abast molt gros. S'ha de tenir en compte també que és un projecte a nivell de Balears. Per exemple, el Fons Menorquí també hi participa des de fa molt d'anys en aquest projecte. I tot això forma part del compromís que es té en aquest cas des de Menorca amb la causa i el poble saharaui. Menorca sempre ha estat una illa molt solidària amb el poble saharaui, sempre s'hi ha abocat i seguim estant, tot i que, com vos dic, per exemple, el cas de les famílies s'ha notat des de fa 15 anys ara,
0: sí.
1: Una baixada també de famílies que volen ser acollidores. L'any 2024 van arribar a ser dues només. Ara han tornat i enguany són sis, la qual, bona senyal perquè sí. Anan remuntant.
0: Sí.
1: Però van arribar a ser 15 i vull dir, moltes més de sis. Per tant, hem de tenir en compte que més enllà de la nostra realitat hi ha altres realitats i que tot el compromís que puguem aconseguir és important i necessari per ser societats millors i justes.
0: Quins resultats destacaries des darrer any? Perquè xerram de milers de fiets i fietes atesos, tallers de nutrició, suport en els professionals sanitaris. Què signifiquen aquestes xifres sobre el terreny, Marga?
1: Això és el que deia, tenir accés a la salut. Perquè pensa que si no hi ha aquesta ajuda externa, és que no hi ha res. És que no hi ha res. Uh-huh. Per tant, qualsevol aportació que es faci amb suport, en aquest cas en els campaments, vol dir millorar les seves condicions de vida, sí, que són extremes i precàries. Per tant, és fonamental poder seguir donant suport a accions com aquestes, perquè d'altra manera, imagineu, és que si no tens accés a, en aquest cas, espicis, per exemple, hi ha tot un tema de vacunació infantil. Què faríem sense una cobertura de vacunació infantil en poblacions i territoris tan complicats de gestionar com el tema d'escampaments, perquè els campaments sahrauis estan a mig del desert d'Algèria. Sí. Vull dir que és arena i solera.
0: Sí.
1: Per tant, qualsevol aportació que es faci suposa dignificar la vida de les persones i millorar, encara que sigui poquet, perquè sí, podem entendre que no resoldrem el món ni el salvarem, però sí que millorar la vida d'aquests infants.
0: Mm. Però la realitat és que és, i encara que es duguin a terme aquests esforços, Marga, les dades indiquen que la desnutrició infantil continua augmentat. Què està passant perquè la situació s'hagi agreujat en els darrers anys?
1: Que han baixat les ajudes en cooperació. Uh-huh. Partint del fet de que en tema campaments de refugiats, persones refugiades, la seva supervivència, la seva subsistència depèn del que els arribi de fora, sí, de la cooperació, de l'ajuda internacional, depèn d'això. Quan això baixa, que ha baixat, és quan es redueixen les possibilitats d'ajuda i, per tant, repercuteix directament en la vida de les persones. Uh-huh. No hi ha més. La raó per la qual hi ha aquests índexs de vulnerabilitat, ja sigui amb nutricional, bàsicament, que és el que tu me demanaves, sí, té a veure que cada vegada arriba manco ajuda. És una crisi oblidada i cada vegada ho serà més. Hi ha raons polítiques darrere de tot això,
0: sí,
1: que fan que el problema, el conflicte, encara que no hi hagi bombes, s'hagi cronificat, però bueno, mm-hmm, sí que hi ha una qüestió política latent de fa molta estona, totalment injusta, i que, bueno, això, que s'ha cronificat i quan se cronifica, la tendència que tenim els humans és ja donar-ho per incorporat i poques vegades mos hi fixam. I des dels fons o des de l'Associació d'Amics i Amigues del Poble Saharabi, que és a través de l'entitat que els fons canalitza totes aquestes ajudes i recursos,
0: sí,
1: és que feim contínuament la crida d'atenció de que no podem oblidar que darrere noms, darrere situacions concretes hi ha persones.
0: Sí.
1: Persones que viuen en situacions de molta vulnerabilitat i que no podem girar la cara cap a una altra banda, sinó que han de mantenir els focus i com a societats que volem ser solidàries i justes, uh-huh, bueno, han de seguir mantenint els focus i no deixar que la causa s'oblidi.
0: Uh-huh. Aquí és important mantenir aquest compromís institucional i ciutadà i, a més, el paper que hi juguen Menorca i la cooperació descentralitzada en aquest context, no, Marga?
1: Totalment. I ara que dius el compromís també ciutadà i institucional, clar, no podem oblidar que darrere els fons, en aquest cas darrere els tres fons de les Illes Balears,
0: sí,
1: allà són totes les administracions públiques de les Illes, i en, sí, el cas de Menorca, dins el fons menorquí, qui aporta recursos per a aquests projectes i d'altres, són les administracions públiques de Menorca, que... Uh-huh. Que aporten una petita part del seu pressupost,
0: sí,
1: per la cooperació internacional. I jo crec que això és una cosa que s'ha de valorar i s'ha de defensar, perquè us fa millors com a societat. pensar que és cert que nosaltres tenim moltes dificultats aquí, vivim molt de problemes, però hi ha gent que viu en situacions realment extremes i compartir un poquet del que tenim per dignificar la vida de les persones i intentar que assoleixin un mínim de drets humans que tot infant, en aquest, com en el cas que ens ocupa, hauria de tenir, crec que com a societat ens defineix. Ens defineix i que no podem oblidar. I en aquest cas, en el cas concret dels campaments saharauis i el suport que s'hi dona, sempre ha estat un suport ciutadà i un suport institucional, afortunadament.
0: Sí. Marga, per acabar, com pot col·laborar la ciutadania, tant si és acollint fiets en futures edicions com donant suport a projectes de cooperació? Quines vies hi ha per implicar-s'hi?
1: En aquests casos concrets és molt bàsic, una, oferir-se com a famílies acollidores, i després també és important no deixar perdre la part ciutadana, la part civil, que en aquest cas es canalitza a través de l'Associació d'Amics i Amigues del Poble Saharaui, de cadascuna de les illes i de les Illes Balears, en general. I les entitats, com passa en moltes altres, molt d'altres sectors, les entitats de cooperació també cada vegada van perdent més gent que hi vulgui col·laborar. I això no haurien de permetre. La xarxa ciutadana, la mobilització ciutadana, han de seguir sent actius, perquè és fonamental perquè les causes justes no decaiguin ni s'oblidin.
0: Doncs avui hem conegut dues cares d'un mateix compromís. Una banda, l'acollida temporal de fiats i fietes saharauis perquè puguin gaudir d'un estiu en condicions dignes, i de l'altra, el treball continuat que es fa en els campaments per garantir el dret a la salut i a una alimentació adequada. Darrere d'aquestes iniciatives hi ha la implicació de moltes famílies, entitats i institucions que mantenen viu un vincle de solidaritat amb el poble saharaui. Marga Benejam, gerent del Fons Menorquí de Cooperació, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per compartir aquesta realitat amb els oients del matinal de Ràdio Balear.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Gràcies.
0: Adéu, gràcies.
1: Adéu.
2: Escuches Ràdio Balear.
3: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
4: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.

0: Seguim a la sintonia de Ràdio Balear i ara anem a xerrar d'actualitat i analitzar i conèixer opinió, no? Punt de vista de tot el que està succeint darrerament. Per això ens acompanya en Miquel Ramis. Senyor Ramis, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, com estem?
0: Molt bé, pendents, com sempre, de l'actualitat, que encara que faci calor, a part de les temperatures altes, també en el pla polític i tots els presumptes casos de corrupció que envolten en el govern i el PSOE i en Pedro Sánchez concretament, també les temperatures cada dia van pujant més, no, senyor Ramis?
1: Sí, si xerram, ja li dic, de política encara més que atmosfèricament, no? Sí. Aquestes temperatures... en graus centígrados. Bueno, estem en una clara espiral de desfeta del govern a la conseqüència d'això del Partit Socialista. Jo crec que si bé avui parell que no és tan important el tema, no? Vull dir, la imputació de la presidenta del CEPI.
0: Sí.
1: Jo crec que, precisament, jo crec que això és un motor, és un punt d'inflexió, és una referència, perquè, clar, lo millor, lo que la gran majoria de ciutadans no saben, que la CEPI
0: sí.
1: és la Societat Estatal de Participacions Industrials. És a dir,

0: aquesta senyora, la presidenta d'aquesta empresa, també, per això sa, era un soldat, un esbirro, d'en Pedro Sánchez, i estava en el dictat i a les ordres de Noleira Díaz.
1: Sí.
0: No? Vull dir, ara ja no és que sigui una qüestió de que hi havia una empresa... No, no. La presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials. L'empresa de les empreses. L'empresa que dirigia les participacions, que té l'estat dins altres empreses públiques i privades. I aquesta també, hipotèticament, suposadament, està imputada per corrupció. Escolta, ja hem acabat. Vull dir, jo crec que la majoria d'espanyols, ja l'únic que podem esperar és que hi hagi un canvi de president del govern. Ja no dic un canvi de partit, perquè això ja ho decidiran els ciutadans. Però el president del govern és, sense cap dubte, absolutament necessari. Que posin una altra persona, sigui del Partit Socialista, sigui un independent, sigui un altre partit polític, però en Pedro Sánchez està realment fent un exercici agònic de resistència sense tenir els elements necessaris per aprovar una votació en els congressos de diputats. És que és un cas que jo no hi he dit mai.
1: A més, un congrés on ara mateix la majoria dels diputats no recolzen en Pedro Sánchez com a president, no?
0: Exactament. És a dir, el problema és que avui està en minoria, però... ell fa un any o dos va advertir que ell pues, no necessitava el Congrés per comandar.
1: Sí.
0: Bueno, no, no, no. Ell no necessita el Congrés per governar. Comandar no comanda ja. A dir, avui ja no comanda. Ja és evident que no pot aprovar decrets, lleis. Per dir, això està claríssim. Aquest pressupost general que ell s'apensa que duré i tal, i conti històries, a mateix no els pot aprovar. I és que està claríssim. Però, sincerament, vull dir, les seves actuacions són d'una persona malalta. D'una persona que no sap quina és la seva situació, que no sap a qui bon és, i que té una sèrie d'elements, és diputat de Madrid, funcionaris al càrrecs digitats per ell, gent que està cobrant, de l'administració està cobrant de Pedro Sánchez, que són els que el tenen, l'estan recolzant i el tenen rodeat, i són els que l'estan aplaudint, però la gent que no depèn del sou que ell els hi dona, tots ho veuen, els seus ho veuen, per dir, en el congrés que van fer els Partit Socialista, la reunió que van fer, a part de la baldosa de Palència, la Penquera,
1: i en Emiliano, García Page.
0: Sí, en Page, tothom, allò és el silenci, els corderos. Bé. Per què? Perquè cobren, escolti, jo no necessit fer grans reflexions polítiques profundes per sobre perquè es recolzen, perquè cobren. Perquè estan cobrant, i perquè estan allà, per això, i saben que si se'n van Pedro Sánchez, potser deixaran de cobrar. Però la resta de persones estan i aguanten per mort d'això. Escolti, els partits independentistes que avui recolzen en Pedro Sánchez, el recolzen perquè estan mantenent el poder aquí on el tenen, gràcies també a en Pedro Sánchez, l'estan munyiguent. Estan munyint la vaca. És que és evident, és que està claríssim. I tots estan així, va, i la gran majoria d'espanyols, que no són ni munyidors del govern central, que no som independentistes i que no estem cobrant d'en Pedro Sánchez, estem en els ulls com a plats. És a dir, què està passant? Bueno, doncs està passant això. I, desgraciadament, no hi ha un instrument constitucional adient per lleva-lo del mig. Si ell se vol mantenir dins el poble fins faci 4 anys de les eleccions, arribarà fet un desastre, arribarà en el seu país per terra, arribarà de qualsevol manera, però constitucionalment, efectivament, antes del moment de les eleccions, l'únic que els pot convocar és ahir. Per tant, ens hem de pensar si aquesta Constitució està correcta.
1: I mentrestant, en Pedro Sánchez segueix venent el relat de que tot va bé, i que el país necessita un governant com ell.
0: Però això ja no... Jo me permeti una exageració.
1: Sí.
0: Això ja no el creu ni na Begoña ni el seu germà. És que ja no el creu ningú, escolti. No se'l creu ni Oscar Puente. No se'l creu ni vamos, ni els seus ministres.

0: Escolti, el crèdit de Pedro Sánchez avui és zero. Zero, zero, zero. I no té gent de crèdit. L'únic que té és que està ocupant-se que digui del poder i és veure que constitucionalment no ho poden fer de fora, sinó amb una moció de censura que els seus socis, que no estan d'acord amb ell, que bla, bla, bla, bla, bla, però no estan disposats a votar-lo perquè també perdrien les seves preveus.
1: Clar, els seus beneficis, clar.
0: Claro, el PNU, són uns bueno, ells ho diuen, recollidors de nous, recogemos nueces, sí. És a dir, van traient coses. Esquerra Republicana, lo mateix. Compromís, lo mateix. Bildu, lo mateix. És a dir, bueno, sabien que aquest cuqui va a lo seu.
1: Sí. Per altra banda, no sé si vostè té ja informació sobre de com va aconseguir ser joia Sant José Luis Rodríguez Zapatero, perquè nosaltres de moment no tenim cap informació i sembla que el passat dissabte l'advocat d'en Zapatero justificaria la procedència d'aquests elements, d'aquestes joies.
0: Però això està ben clar. Està ben... Perdoni un segon.
1: Sí.
0: Estic amb una sinusitis que me dona
1: qualque vegada... I amb aquesta color, aquesta d'estiu, sí, encara és més complicat.
0: No ajuda gens.
1: Sí, no ajuda gens.
0: Bueno, està clar que el que diran és que els hi van regalar unes autoritats o uns governants estrangers,
1: sí,
0: que els hi van dur a ell aquí perquè si no els haurien hagut de passar per aduanes, i que van ser uns regalos que li van dur. I així eviten el tema de duanes, o pensen que eviten el tema de duanes, si els creuen, clar, els han de creure.
1: Sí.
0: No eviten el tema de renta, perquè si tenen un valor, tenien que, si són regals, els tenien que haver declarat a renta. No eviten el tema de patrimoni, i no eviten també la normativa que diu que qualsevol regal o un dirigent d'Espanya és de patrimoni nacional.
1: Sí.
0: No el seu personal per estar guardat dins la caixa fort,
1: sí,
0: sinó que és del patrimoni nacional. Per tant, maldament diguessin això, no estan salvant res, estan posant excuses de mal pagador i estan... I per això, el tema de fondo d'en Rodríguez Zapatero, ja no obstant que ahir com es hagi deixat de cometre, que això van de dir als tribunals, un delit penal, o una falta administrativa, o qualsevol qüestió civil, ja no obstant això, com que la gran referència ètica i moral del socialisme, que era en Rodríguez Zapatero,
1: sí,
0: resulta que ni és ètica ni és moral i que sobretot és un autèntic salvatge a l'hora de fer patrimoni i a l'hora de posar les filles, a l'hora d'emmerdar les filles, a l'hora d'emmerdar la dona, a l'hora de... Bueno, qualsevol cosa, por la pasta todo. Por la pasta todo. I qualque ministre seu i qualcun dels que ara, que jo crec que estan també dins aquesta deriva que ho hem vist publicat per distints mitjans de comunicació, jo no sé si el Rosi Norbera,
1: sí,
0: però que jo crec que fa molt d'any que se veu que el José Bono, collons, ha fet dos bé, ja ha guanyat dos bé, ja ha fet això, i té estables, i té cavall, i,
1: sí, escolti, sí, sí,
0: i aquest senyor qui era antes de... està dins el govern i ser ministre i ser... Jo tens la sensació de que si han de justificar aquesta gent, Zapatero, Sánchez, Ábalos, tal, perquè no vengui l'ultradereixa, jo me perdonen els oients, però
1: sí,
0: no sé si val més contar l'ultradereixa que contar aquest tios, no? Perquè és que, clar, és que són lugar de lladres.
1: Per cert, Begoña Gómez s'ha assegut avui de matí que està imputada per el jutge Juan Carlos Peinado, ha demanat en el jutjat autorització per viatjar a l'estranger amb motiu de la cimera de caps d'estat i de govern de l'OTAN, perquè diuen que ha estat convidada per la primera dama turca. Ara estarem a l'espera si li concedeixen o no.
0: No mos hem de muntar històries, és a dir, el jutge que digui sí, sí o sí no, sí, i jo el que digui jutge, per això estirà ben fet. Eh? Si diu que sí, i si diu que no, que digui que no. Escolti, no hi té cap feina. No hi té cap feina.
1: Sí.
0: A Begoña, la cumbre de l'OTAN, entenc que no hi té cap feina ni una.
1: Sí.
0: Està en aquest moments amb una reducció de la seva mobilitat per una decisió judicial. És a dir, l'únic que li han dit és que no te'n vagis perquè te volen tenir a prop si te'n demestè per absolutament res.
1: Sí.
0: I per tant, el que el jutge faci està ben fet. El que és evident és que no hi té cap feina per allà, ni tens per què anar-hi, perquè no és necessari absolutament per res. I després de tot això, jo segueixo dient que poden esperar el que vulguin del nou fer, però una senyora, que és la presidenta no ho és la dona del president del govern espanyol,
1: sí.
0: Se dediqui a fer cartes de recomanació per un empresari en Barrabés que ha cobrat no sé quant de milions d'euros de la Unió Europea, entre altres coses, gràcies a aquestes cartes de recomanació que fa, recorda-m'ho, la dona del president del govern d'Espanya.
1: Sí.
0: Que emplea uns programes, emplea una tecnologia que no és seva i la fa aparèixer com si fos seva. Escolti, això jo no sé si des punt de vista legal és reprobable o no és reprobable. Ho digui jutge, ho diguin els jutjats, jo m'anirà bé.
1: Sí.
0: El que sí que dic és que en qualsevol cas, des punt de vista ètic, estètic i moral, aquesta senyora és una cara dura i una perruda. És a dir, no pot ser que la dona del president del govern espanyol faci cartes de recomanació a amics seus que després reben milions d'euros de la Unió Europea i que la pròpia Fiscalia de la Unió Europea qüestiona aquestes subvencions. Per tant, mira, la Begoña, jo no sé si acabarà amb un tema penal o no acabarà amb un tema penal, o si acabarà amb una condena o si això... Germán Sánchez.
1: En David Víctor. Sánchez, sí.
0: David Sánchez. Jo no sé si acabarà amb una condena penal o no, o tal. Des del punt de vista ètic, estètic i moralment, és absolutament reprobable. Estem xerrant de la dona, del president del govern i del germà del president del govern. Són un barruig, tots. I en Pedro Sánchez és el més barruig de tots, perquè després surt a dir que ell no sabia res. Però aquí te pot creure, Pedro. No te creuen ni... Vamos, el que he dit abans. Sí. Ni els teus germans ni la teva dona te creuen. Ho saben que no és vera. Per tant, jo ja... com he dit qualque vegada, en aquest mateix micròfon no m'apareix.
1: Sí.
0: Jo, de Pedro Sánchez, ja no espero res. Perquè espero qualque cosa i un poquet de sentit comú, els socials que l'apoyen, i de qualque socialista, supos que queda qualcun, una certa ètica que, que aixequin la mou i diguin qualque cosa. D'en Pedro Sánchez no espera res. De tots els que té comprat diputats a Madrid, no espera res. De tots els que té comprats dins els 200 o 300 del seu comitè federal, no espera res.
1: Sí.
0: És que no espera res. És a dir, de la Francina Armengol, que podeu esperar? Res. Res. És a dir, tots estan comprats.
1: Doncs seguirem pendents de tota l'actualitat, de tot el que vagi succeint, perquè crec que l'estiu seguirà sent calent, no només atmosfèricament, sinó també políticament i tots aquests casos. Senyor Ramis, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i analitzar l'actualitat. Fins una altra.
0: Un plaer.
1: Adéu.
2: Radio Balear.
3: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
4: Es Brollador.
5: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterránea como...
4: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
5: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Es Brollador. Tienes que conocerlo.
6: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La Llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
5: Ràdio Balear, la nostra música.

0: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 3è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 3è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
1: Sa Nostra Ràdio, 44 años contigo. Visite nuestra sección de gala de tarde. Lo mejor de los 80.

0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
2: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.

0: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo. El 25 de juliol, a les 9:30 del vespre, a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema: Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
1: Escúchanos en radiobalear.es.